0: Viva 7005, pista 2 derecha, viento cruzado, 20 grados, 5 nudos, autorizada a despegar.
1: En el aire contacto terminal, 0-8,
0: bomba. Autorizada a despegar, 0-8, 0-8, 0-8, 0-8, 0-8, 0-8, 0-8, 0-8, 0-8, 0-8, 0-8, 0-8, 0-8, 0-8, 0-8, 0-8, 0-8, 0-8, 0-8, 0-8, 0-8, 0-8, 0-8, 0-8, 0-8, 0-8, 0-8, 0-8, 0-8, 0-8, 0-8, 0-8, 0-8, 0-8, 0-8, 0-8, 0-8, 0-8, 0-8, 0-8, 0-8, 0-8, 0-8, 0-8, 0-8, 0-8, 0-8, 0-8, 0-8, 0-8, 0-8, 0-8, 0-8, 0-8, 0-8, 0-8, 0-8, 0-8, 0-8, 0-8, 0-8, 0-8, 0-8, 0-8, 0-8, 0-8, 0-8, 0-8, 0-8, 0-8, 0-8, 0-8, 0-8, 0-8, 0-8, 0-8, 0-8,